Sant Joan d'Acre, última plaça forta dels croats, és presa pels sarraïns. L'any següent, a Roma, Llull, amb 60 anys, dedica al papa Nicolau IV la seva primera obra sobre la croada.